0: Són dos en una cambra buida. Un home, la seva mà a la barbeta, pensant. Una dona, de peu al costat d'una finestra, pensant.
1: Gizonak,
0: l'home,
1: ez duenian nora, eskua darama kokotxera. Andrea,
0: la dona,
1: ez duenian nora,
0: per aferrar-se,
1: oinez doa leiora.
0: Ho fa al marc de la finestra.
1: Gizona pensatzen ari da.
0: L'home, la mà a la barbeta,
1: nola egin esateko esan ezin dena.
0: Pensa com
1: nola esan ez eitekoren bat egin duela.
0: Com dir que pensa que ha fet alguna cosa que no devia.
1: Bikote bat gela utxean, gizonak pensatzen du eskua kokotxean. Tandriak pensatzen du

0: Maria,
1: la dona,
0: pensa't sent herida,
1: pensa com dir,
0: no la sies a temps, bocato de la
1: que s'ha acabat.

0: escena.
1: Allò que mai va començar del tot.
0: I sona escua cocotxea.
1: L'home, la mà i la barbeta.
0: Andrea Sutik, Lioan.
1: La dona i la finestra.
0: Biagnola esan, seregin.
1: Els dos pensant.
0: Pensatzen.
1: Què dir? Com? Quan? Pensant.
0: Bikote bat gela utxean, gizonak pensatzen du eskua kokotxean, tandriak